També m'hi queda recordar-ho. Avui divendres 9 de juny, grup de oració de Lances de Amor Mariano també té invitació per a bo, per seguir després de servició de Sant Sacrifici de Missa de Xetor. Avui ja viena, divendres 9, na parroquia de la Virgen de Fátima da Cota, nan lo sigui con un encuentro de oració, de grupo de oració de Lances de Amor Mariano. Et lo tenia després de Missa, de lo baita de Missa mes. Voto cordialmente invitado.